semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada Ciutat de l'Handbol Català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles, 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu sol. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
6: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a DU35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles nocturnes, segons denuncia el sindicat CECIF. L'Ajuntament reconeix que no hi va haver servei al carrer durant la nit, però assegura que la comissaria va continuar operativa i que els Mossos van reforçar la vigilància. Els representants sindicals asseguren que dissabte a la tarda només hi havia dos agents de servei i que diumenge al matí el torn estava format per quatre policies interins. El sindicat considera que la situació torna a evidenciar el col·lapse del cos, mentre l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de negociar dins de els límits legals. El sindicat Prot denuncia que encara no ha rebut cap proposta formal per escrit. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb 18.316 persones en situació d'atur, el que suposa 15 menys que el mes de maig, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La reducció mensual és molt lleu, del 0,08%, mentre que en comparació amb el juny de l'any passat, l'atur ha baixat un 3,26%. Per municipis, Pineda, Tordera i Mataró continuen registrant les taxes d'atur més elevades de la comarca. I en clau general destaquem que l'incendi forestal de la Catalunya del Nord ha obligat a desallotjar 10.000 persones de més d'una vintena de municipis. El foc, que es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevillac, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Les autoritats concentren els esforços per evitar que les flames arribin al massís dels Aspres. L'incendi ha deixat un bomber i un veí ferits molt greus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb cel serè i assolellat i calor, amb 33 graus de màxima a la costa i 36 a l'interior. Demà dimarts, la tònica serà la mateixa, sol i temperatures a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Estem en clau d'estiu, són les 9 del matí, 5 minuts, d'aquest dilluns, 6 de juliol. Sí que em fa calor, sí, i que em farà més encara, pel que sembla, doncs també. Engeguem aquest ventilador.

Quina bona, quina divertida proposta, la de Mon DJ, la de Buos i la de Banda Neon. Una d'aquestes propostes clares d'estiu, candidat a ser un dels temes d'aquest, pel que sembla, calorós estiu 2026. Aquí estem al teu costat des de Ràdio Marina i fins la 1 en punt del migdia. Salutacions.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

És un d'aquells cantants, és un d'aquells músics que ha triomfat a dins i fora de les nostres fronteres. Ramon Miravet, la seva darrera tendència, canviant d'estil, apropant-se més al jazz, aquí però màgic.

Un plaer que formacions tan i tan especials, tan i tan imprescindibles, pel que és el so del funk actual. Continuïn no només en actiu, sinó presentant nous treballs, com ha fet en aquest 2026. Ja, mira que ells. 7 Days in Sanity. Recuperant aquí a Ràdio Marina aquest èxit del 2006. 4 minuts per 2:15 de 10.

I ja que parlem de clàssics, ja que parlem de temes que van marcar una època, aquí tens un tema de l'any 1987. De ben segur amb aquests primers acords que l'encaixes ja en un moment especial de la teva història. Es deien Starship.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro. El millor del bon menjar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana, amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada Ciutat de l'Handbol Català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

una d'aquelles petites meravelles que ens va fer descobrir a un músic en aquell moment, nou valor anomenat Bruno Mars, des d'un àlbum anomenat The Wolves and Hooligans. Era l'any 2010, d'això en fa ja 16 anys. I estem a poc més d'una setmana de que s'hagi convertit en una de les grans visites d'aquest 2026. Dos concerts, de moment només a Madrid, d'aquest Bruno Mars, que hauríem desitjat tenir una miqueta més a prop, presentant el seu nou àlbum de Romantic.

Uns altres que han passat de llarg, BTS. En aquests dos esperadíssims concerts i entrades esgotadíssimes, des de fa un munt de mesos, els BTS, amb el seu retorn als escenaris, i aquí tens un dels seus components, Jin. Era l'any 2024 i la seva primera cançó cantada en anglès, I'll Be There For You.

0: un tema d'estiu, un tema refrescant. Possiblement de líder, sí, podríem dir que és una de les figures més seguides d'aquesta formació de BTS. Temperatures altes, altíssimes, i més que pujaran. Va, paciència, eh?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, alreydelarajola.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens.

0: És fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Podríem dir que és el 50% d'animat dels Duncan Do, celebrant aquests 40 o més de 40 anys al damunt dels escenaris, que es diu aviat una veu inconfusible. Un minut només de tu, Mikel Erentxun.

Encantats de ser aquí al teu costat. 10 del matí, 35 minuts. Acompanyant-te allà on siguis, intentant posar una mica més de

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre la nostra darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Flow que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat. They say, catch me or go
2: Houdini. Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles nocturnes, segons denuncia el sindicat CECIF. L'Ajuntament reconeix que no hi va haver servei al carrer durant la nit, però assegura que la comissaria va continuar operativa i que els Mossos van reforçar la vigilància. Els representants sindicals asseguren que dissabte a la tarda només hi havia dos agents de servei i que diumenge al matí el torn estava format per quatre policies interins. El sindicat considera que la situació torna a evidenciar el col·lapse del cos, mentre l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de negociar dins dels límits legals. El sindicat Prot denuncia que encara no ha rebut cap proposta formal per escrit. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb 18.316 persones en situació d'atur, el que suposa 15 menys que el mes de maig, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La reducció mensual és molt lleu, del 0,08%, mentre que en comparació amb el juny de l'any passat, l'atur ha baixat un 3,26%. Per municipis, Pineda, Tordera i Mataró continuen registrant les taxes d'atur més elevades de la comarca. I en clau general, destaquem que l'incendi forestal de la Catalunya del Nord ha obligat a desallotjar 10.000 persones de més d'una vintena de municipis. El foc, que es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevillac, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Les autoritats concentren els esforços per evitar que les flames arribin al massís dels Aspres. L'incendi ha deixat un bomber i un veí ferits molt greus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb cel serè i assolellat i calor, amb 33 graus de màxima a la costa i 36 a l'interior. Demà dimarts, la tònica serà la mateixa, sol i temperatures a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Un estiu més tranquil·let pel que sembla, només 10 concerts en grans espais. Són els que té programats aquest Joan Dausà, que ben aviat ve aquí al Mar d'Estiu. 11 del matí, 6 minuts, després de la informació de proximitat aquí a Ràdio Marina, com sempre. Tornem a la música, donem la benvinguda a la nostra particular festa. És d'aquest Immortals, de Joan Dausà.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs

0: Carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
6: Mar d'Estiu.
2: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
5: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

I així és com ells també reversionen amb els clàssics. I més o menys que s'atrevien i es medien. El gran Elvis, Always on my mind, any 1999. Pitcher Boy.

Aquesta és una d'aquelles cançons que podríem anomenar com de finals de l'estiu. Un pèl més nostàlgica. Joan Ai, Anne-Marie Calet. Vint minuts, 20 i les 12. Això és el que esperem, que t'agradi veure'm i retrobar-me cada dia. Perquè nosaltres aquí estem, al teu costat. En qualsevol moment del dia, les 24 hores. Ara, amb la pegatina.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Ja porta uns quants anys consolidant la seva carrera. I en aquest 2027, que encara no comença, encara falten mesos, deixa programada una gira mundial. Aquesta Olivia Rodrigo amb entrades a la venda des d'avui mateix. Nou disc, nova gira, doncs.

Més d'un es pensaria que seria un cop de calor perquè la setmana passada se'l veia cantant aquesta cançó en un carrer de Sevilla. Sí, t'imagines passejar pel mig de Sevilla i de sobte trobar-te Robbie Williams cantant amb un músic de carrer aquest tema Angels. She won't forsake me. El que dèiem. Més d'un es pensaria això, un cop de calor, un episodi. 9 minuts i les 12.

0: sempre al teu costat. Boig per tu.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les autopistes d'alta capacitat si s'assoleix un acord polític amb el govern espanyol. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha situat aquesta possibilitat en un horitzó de 2 o 3 anys. Segons Nadal, un sistema de pagament per ús permetria disposar de recursos per mantenir les infraestructures i contribuir a distribuir millor el trànsit, especialment el de vehicles pesants entre l'AP7 i les carreteres alternatives. El responsable de Mobilitat ha defensat, però, que la mesura hauria de tenir una base estatal. I l'Ajuntament de Vidreres ha anunciat que, a partir de demà dimarts, la piscina municipal començarà a funcionar, posant fi així al retard amb el que s'havia iniciat la temporada estival. L'equipament obrirà de 10 del matí fins a 8 del vespre, fins a finals del mes d'agost. L'obertura arriba després que l'Ajuntament expliqués que un problema contractual amb l'empresa concessionària havia impedit posar en marxa el servei a inici de l'estiu. Aquesta situació va obligar alguns casals d'estiu del municipi a reorganitzar les seves activitats. De moment, l'equipament no disposarà de servei de bar. I en clau general, destaquem que el Tour de França mantindrà avui dilluns la tercera etapa entre Granollers i l'estació dels Angles, però el tram final es disputarà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses també han suspès la caravana publicitària en aquest últim tram per tal de garantir la seguretat i facilitar la feina dels equips d'emergència que treballen en l'extinció del foc. I el temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà dimarts continua l'ambient assolellat i la calor, amb temperatures màximes que assoliran els 32 graus a la costa i els 37 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Cantant a la vida, cantant a l'amor, però sobretot cantant a l'amistat. I aquest amulet. Una amistat que ens mostra des d'aquest nou treball Laura Gibert. Sempre al teu costat. 12:17 minuts. Aquí els tens. Avui treure l'artilleria.

D'un projecte que no para de créixer, Banda Neon. I d'una dona que porta ja uns quants anys en això que diuen la indústria musical. Aquest Love on Top va ser un dels temes que va acabar consagrant-la. Anem al 2011 per retrobar-la.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 € al quilo. Bistec primera de culata 13,90 € al quilo. Costella tira rips 7,95 € al quilo. Cap de llom 8,25 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cinema Els Barris, que aquest dimarts dia 7, demà a les 10 de la nit, tindrà lloc a la plaça Ramon Casas amb Voy a pasármelo bien. I més cinema, en aquest cas a Lloret, a la Masia de Can Saragossa, a les 10 de la nit també demà dimarts, amb Sorda. Marxem cap a Calella perquè aquest cap de setmana continua el Festival NEC divendres dia 10 de juliol amb concert de Roger Mas i la Gobla de Sant Jordi i dissabte dia 11, Vesprets La Social, més 45. A Pineda de Mar recordem que està en marxa la segona edició de l'Estiueja't amb un grapat d'activitats programades fins a finals del mes d'agost. A Tordera continuen les nits d'estiu al Casal de Joves, demà dimarts dia 7, amb l'actuació de màgia amb Eugenio. A Santa Coloma de Farrés també continuen els dimecres a la fresca durant tot aquest mes de juliol i també agost a la plaça Farners, en el cas d'aquesta setmana, dimecres 8 de juliol a les 10 de la nit, amb Judith Nederman. Ja acabem a Hostalric perquè avui dilluns és l'últim dia de festa major amb activitats com la Festa de l'Escuma i la Cantada de Veneres.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

No és l'única col·laboració en la que han treballat ells dos, Nelly Furtado i Juanes. Hi havia una preciosa cançó que es deia Fotografies, en la que també cantaven ells dos. Això es diu Te Busqué. Són les 12 del migdia, 34 minuts. I si d'alguna cosa s'ha parlat aquest cap de setmana, és un dels casaments de l'any, el de Travis Kills i Taylor Swift. Així que ara toca que soni.

Sí que és veritat que podien haver-ho fet a Las Vegas i d'una manera més privada. Ells l'han triat per fer-ho d'una manera absolutament contrària, en el Madison Square Garden. Un casament amb més de 1.000 persones de convidats. Això sí, han tingut un gest, ells poden fer-ho, és veritat, però... S'ha sabut que la parella ha donat uns 26 milions de dòlars a una ONG. Sempre queda bé. En qualsevol cas, moltes felicitats. Taylor Swift, que ha triat el dia de la independència dels Estats Units per casar-se. Sembla contradictòria, eh? 23 minuts i la una de

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

0: Una veu molt especial, una veu molt exclusiva. És la que quasi ens acompanya a l'hora en punt. El líder de la formació, sí, aquest home. Tot un especialista ritme plus. Que... A 4 minuts per la una. Ens recorda aquest èxit del 2003, aquest Get It Together. Nosaltres demà, com sempre, a partir de les 9 en punt del matí per compartir el matí i la millor música del món. Un plaer ser al teu costat. Salutacions de qui et parla, Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana, amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada Ciutat de l'Handbol Català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana, amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada ciutat de l'handbol català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

0: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Baler, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Baler i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Baler, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
0: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
9: Mar d'Estiu.
0: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitar, no un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
8: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles nocturnes, segons denuncia el sindicat CECIF. L'Ajuntament reconeix que no hi va haver servei al carrer durant la nit, però assegura que la comissaria va continuar operativa i que els Mossos van reforçar la vigilància. Els representants sindicals asseguren que dissabte a la tarda només hi havia dos agents de servei i que diumenge al matí el torn estava format per quatre policies interins. El sindicat considera que la situació torna a evidenciar el col·lapse del cos, mentre l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de negociar dins de els límits legals. El sindicat Prot denuncia que encara no ha rebut cap proposta formal per escrit. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb 18.316 persones en situació d'atur, el que suposa 15 menys que el mes de maig, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La reducció mensual és molt lleu, del 0,08%, mentre que en comparació amb el juny de l'any passat, l'atur ha baixat un 3,26%. Per municipis, Pineda, Tordera i Mataró continuen registrant les taxes d'atur més elevades de la comarca. I en clau general, destaquem que l'incendi forestal de la Catalunya del Nord ha obligat a desallotjar 10.000 persones de més d'una vintena de municipis. El foc, que es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevillac, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Les autoritats concentren els esforços per evitar que les flames arribin al massís dels Aspres. L'incendi ha deixat un bomber i un veí ferits molt greus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb cel serè i assolellat i calor, amb 33 graus de màxima a la costa i 36 a l'interior. Demà dimarts, la tònica serà la mateixa, sol i temperatures a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

0: Tens els 60 euros del val escolar? A Borovalé, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Borovalé i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Borovalé, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Borovalé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a borovalé.es.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: ¿Te preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les autopistes d'alta capacitat si s'assoleix un acord polític amb el govern espanyol. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha situat aquesta possibilitat en un horitzó de 2 o 3 anys. Segons Nadal, un sistema de pagament per ús permetria disposar de recursos per mantenir les infraestructures i contribuir a distribuir millor el trànsit, especialment el de vehicles pesants entre l'AP7 i les carreteres alternatives. El responsable de Mobilitat ha defensat, però, que la mesura hauria de tenir una base estatal. I l'Ajuntament de Vidreres ha anunciat que, a partir de demà dimarts, la piscina municipal començarà a funcionar, posant fi així al retard amb el que s'havia iniciat la temporada estival. L'equipament obrirà de 10 del matí fins a 8 del vespre, fins a finals del mes d'agost. L'obertura arriba després que l'Ajuntament expliqués que un problema contractual amb l'empresa concessionària havia impedit posar en marxa el servei a inici de l'estiu. Aquesta situació va obligar alguns casals d'estiu del municipi a reorganitzar les seves activitats. De moment, l'equipament no disposarà de servei de bar. I en clau general, destaquem que el Tour de França mantindrà avui dilluns la tercera etapa entre Granollers i l'estació dels Angles, però el tram final es disputarà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses també han suspès la caravana publicitària en aquest últim tram per tal de garantir la seguretat i facilitar la feina dels equips d'emergència que treballen en l'extinció del foc. I el temps és del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà dimarts continua l'ambient assolellat i la calor amb temperatures màximes que assoliran els 32 graus a la costa i els 37 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esports.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada Ciutat de l'Handbol Català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig Van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig Van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles nocturnes, segons denuncia el sindicat CECIF. L'Ajuntament reconeix que no hi va haver servei al carrer durant la nit, però assegura que la comissaria va continuar operativa i que els Mossos van reforçar la vigilància. Els representants sindicals asseguren que dissabte a la tarda només hi havia dos agents de servei i que diumenge al matí el torn estava format per quatre policies interins. El sindicat considera que la situació torna a evidenciar el col·lapse del cos, mentre l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de negociar dins dels límits legals. El sindicat Prot denuncia que encara no ha rebut cap proposta formal per escrit. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb 18.316 persones en situació d'atur, el que suposa 15 menys que el mes de maig, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La reducció mensual és molt lleu, del 0,08%, mentre que en comparació amb el juny de l'any passat, l'atur ha baixat un 3,26%. Per municipis, Pineda, Tordera i Mataró continuen registrant les taxes d'atur més elevades de la comarca. I en clau general, destaquem que l'incendi forestal de la Catalunya del Nord ha obligat a desallotjar 10.000 persones de més d'una vintena de municipis. El foc, que es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevillac, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Les autoritats concentren els esforços per evitar que les flames arribin al massís dels Aspres. L'incendi ha deixat un bomber i un veí ferits molt greus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb cel serè i assolellat i calor, amb 33 graus de màxima a la costa i 36 a l'interior. Demà dimarts, la tònica serà la mateixa, sol i temperatures a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cinema als barris, que aquest dimarts dia 7, demà a les 10 de la nit, tindrà lloc a la plaça Ramon Casas amb Voy a pasármelo bien. I més cinema, en aquest cas a Lloret, a la Masia de Can Saragossa, a les 10 de la nit també demà dimarts, amb Sorda. Marxem cap a Calella perquè aquest cap de setmana continua el Festival NEC divendres dia 10 de juliol amb concert de Roger Mas i la Gobla de Sant Jordi i dissabte dia 11, Vesprets La Social, més 45. A Pineda de Mar recordem que està en marxa la segona edició de l'Estiueja't amb un grapat d'activitats programades fins a finals del mes d'agost. A Tordera continuen les nits d'estiu al Casal de Joves, demà dimarts dia 7, amb l'actuació de màgia amb Eugenio. A Santa Coloma de Farrés també continuen els dimecres a La Fresca durant tot aquest mes de juliol i també agost a la plaça Farners, en el cas d'aquesta setmana, dimecres 8 de juliol a les 10 de la nit, amb Judith Nederman. I acabem a Hostalric perquè avui dilluns és l'últim dia de festa major amb activitats com la Festa de l'Escuma i la Cantada de Veneres.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les autopistes d'alta capacitat si s'assoleix un acord polític amb el govern espanyol. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha situat aquesta possibilitat en un horitzó de 2 o 3 anys. Segons Nadal, un sistema de pagament per ús permetria disposar de recursos per mantenir les infraestructures i contribuir a distribuir millor el trànsit, especialment el de vehicles pesants entre l'AP7 i les carreteres alternatives. El responsable de Mobilitat ha defensat, però, que la mesura hauria de tenir una base estatal. I l'Ajuntament de Vidreres ha anunciat que, a partir de demà dimarts, la piscina municipal començarà a funcionar, posant fi així al retard amb el que s'havia iniciat la temporada estival. L'equipament obrirà de 10 del matí fins a 8 del vespre, fins a finals del mes d'agost. L'obertura arriba després que l'Ajuntament expliqués que un problema contractual amb l'empresa concessionària havia impedit posar en marxa el servei a inici de l'estiu. Aquesta situació va obligar alguns casals d'estiu del municipi a reorganitzar les seves activitats. De moment, l'equipament no disposarà de servei de bar. I en clau general, destaquem que el Tour de França mantindrà avui dilluns la tercera etapa entre Granollers i l'estació dels Angles, però el tram final es disputarà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses també han suspès la caravana publicitària en aquest últim tram per tal de garantir la seguretat i facilitar la feina dels equips d'emergència que treballen en l'extinció del foc. I el temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà dimarts continua l'ambient assolellat i la calor, amb temperatures màximes que assoliran els 32 graus a la costa i els 37 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant 2 dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

0: Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
2: Mar d'Estiu.
1: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
0: Viu Mar d'Estiu. Venda

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya afronta avui una jornada marcada per la calor extrema i el risc molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. L'onada de calor es podria allargar fins a finals de setmana amb temperatures que podrien superar els 42 graus en alguns punts del país. A més, hi ha 399 municipis amb risc molt alt d'incendi i una vintena amb risc extrem. Les autoritats recorden que continuen vigents les restriccions per fer activitats amb risc de foc i recomanen evitar esforços físics a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. I Calella serà aquest estiu la seu de les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol 2026, un esdeveniment que reunirà els millors equips catalans de les categories masculina i femenina al pavelló municipal del Parc del Mau. La competició arribarà a la ciutat després que Calella hagi estat designada Ciutat de l'Handbol Català 2026-2027, un reconeixement que reforça la seva aposta per aquest esport. I en clau general, destaquem que els bombers continuen treballant avui dilluns per controlar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat després de calcinar unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els efectius confien que la baixada del vent i unes condicions meteorològiques més favorables facilitin les tasques d'extinció centrades ara a evitar revifalles dins del perímetre. Fins ara s'han inspeccionat una vuitantena d'edificacions, 11 de les quals han patit danys estructurals. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 14 persones relacionades amb l'incendi, entre elles 5 bombers, i ha començat a reduir el dispositiu preventiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, d'ambient assolellat i calor, amb màximes que se situen entre els 33 a la costa i els 36 en punts a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils dels dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
0: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles nocturnes, segons denuncia el sindicat CECIF. L'Ajuntament reconeix que no hi va haver servei al carrer durant la nit, però assegura que la comissaria va continuar operativa i que els Mossos van reforçar la vigilància. Els representants sindicals asseguren que dissabte a la tarda només hi havia dos agents de servei i que diumenge al matí el torn estava format per quatre policies interins. El sindicat considera que la situació torna a evidenciar el col·lapse del cos, mentre l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de negociar dins dels límits legals. El sindicat Prot denuncia que encara no ha rebut cap proposta formal per escrit. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb 18.316 persones en situació d'atur, el que suposa 15 menys que el mes de maig, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La reducció mensual és molt lleu, del 0,08%, mentre que en comparació amb el juny de l'any passat, l'atur ha baixat un 3,26%. Per municipis, Pineda, Tordera i Mataró continuen registrant les taxes d'atur més elevades de la comarca. I en clau general, destaquem que l'incendi forestal de la Catalunya del Nord ha obligat a desallotjar 10.000 persones de més d'una vintena de municipis. El foc, que es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevillac, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Les autoritats concentren els esforços per evitar que les flames arribin al massís dels Aspres. L'incendi ha deixat un bomber i un veí ferits molt greus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb cel serè i assolellat i calor, amb 33 graus de màxima a la costa i 36 a l'interior. Demà dimarts, la tònica serà la mateixa, sol i temperatures a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança. I
2: Sada. Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les autopistes d'alta capacitat si s'assoleix un acord polític amb el govern espanyol. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha situat aquesta possibilitat en un horitzó de 2 o 3 anys. Segons Nadal, un sistema de pagament per ús permetria disposar de recursos per mantenir les infraestructures i contribuir a distribuir millor el trànsit, especialment el de vehicles pesants entre l'AP7 i les carreteres alternatives. El responsable de Mobilitat ha defensat, però, que la mesura hauria de tenir una base estatal. I l'Ajuntament de Vidreres ha anunciat que, a partir de demà dimarts, la piscina municipal començarà a funcionar, posant fi així al retard amb el que s'havia iniciat la temporada estival. L'equipament obrirà de 10 del matí fins a 8 del vespre, fins a finals del mes d'agost. L'obertura arriba després que l'Ajuntament expliqués que un problema contractual amb l'empresa concessionària havia impedit posar en marxa el servei a inici de l'estiu. Aquesta situació va obligar alguns casals d'estiu del municipi a reorganitzar les seves activitats. De moment, l'equipament no disposarà de servei de bar. I en clau general, destaquem que el Tour de França mantindrà avui dilluns la tercera etapa entre Granollers i l'estació dels Angles, però el tram final es disputarà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses també han suspès la caravana publicitària en aquest últim tram per tal de garantir la seguretat i facilitar la feina dels equips d'emergència que treballen en l'extinció del foc. I el temps és del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà dimarts continua l'ambient assolellat i la calor amb temperatures màximes que assoliran els 32 graus a la costa i els 37 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'aviso.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Bon vespre. A les 9 i 3 minuts comença el Quilòmetre Zero d'estiu a Ràdio Marina. Ja ho heu sentit als informatius, estem en plena onada de calor i ja sabeu, màxima precaució per no causar incendis, més incendis encara. I molta aigua també per estar ben hidratadets. Us acompanyem des de Ràdio Marina amb 60 minuts de la millor banda sonora de proximitat per acomiadar la jornada d'avui. Vinga, va, que ja tenim quasi el dilluns al sac. Us saluda la vostra companya del Quilòmetre Zero d'estiu a Ràdio Marina. El meu nom és Marta Fuera Pons i compartirem, per començar, aquest viatge musical a Ràdio Marina, ni més ni menys que una de les cançons més vitals de l'estiu. Ells són els Doctor Prats i ens regalen tota la seva energia.

una cançó que faci de tu i jo un nosaltres. Doctor Prats, una bona manera de començar aquest quilòmetre zero d'estiu. I avancem amb la nostra escaleta radiofònica d'avui amb una d'aquelles col·laboracions que neixen amb aroma dels grans èxits. Prepara't, perquè ja tenim a punt el talent de Mama Duixa, que s'uneix a la llum i al magnetisme de Nil Moliner. I una reflexió sobre les lliçons de la vida i de l'amor que ens recorda que, malgrat els girs del destí, sempre ha valgut la pena.

Hi ha cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva, poemes musicals que adquireixen una nova dimensió quan passen el filtre de grans icones internacionals. Des del Maresme i la Selva fins a l'horitzó de la música global, ens aturem a escoltar l'homenatge de la reconeguda Shakira, que va retre els enyorats Sau. Boig per tu, Shakira.

0: I tant que sí, junts hem de fer un món millor. El senyor Peix ens acompanya quan són un quart de deu de la nit al quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina. I és que les nits d'estiu a la nostra costa conviden a mirar el mar i deixar-se portar pel vaivé de les onades, oi? En aquest cas, el vaivé del ritme del senyor Peix. Demà i per sempre. I ens acostem ja a l'univers més sofisticat i underground del pop estatal, perquè tenim a punt...
1: cantar-te una cançó...
0: Oh, Sidoní. Des de Barcelona, amb aquest estil inconfusible...

Encara ressona l'eco i l'emoció d'un dels caps de setmana que ens ha deixat ja, però que han estat dels més màgics de l'any a les nostres comarques. I és que Canet de Mar va tornar a ser l'epicentre de la música amb un Canet Rock inoblidable. Un dels moments més brillants de la nit va ser, sens dubte, el dels Catarres. Us convidem ara a alçar la mirada cap al cel nocturn del Maresme amb aquest tema, Estels al vent, Catarres, al quilòmetre zero.

Què, vau anar al Canet Rock? Com teniu el cos? Perquè més de 25.000 persones ho van fer aquest cap de setmana passat. Encara hi ha gent buscant gots reutilitzables i la dignitat pel passeig marítim de Canet de Mar després del Canet Rock d'aquest dissabte passat. Sí, van ser un dels grups que ho van petar fortíssim, eh? Els Catarres. Mirant el cel del Maresme amb estels al vent. Sempre al teu costat, Ràdio Marina. I atenció, que tenim ben a punt el quilòmetre zero als Oques Grasses.

Perquè diuen que hi ha dies que la rutina se'n fa una mica feixuga, oi? Tu també et passa? I somiem amb que arribarà un dia que serà un cap de setmana infinit, ideal, com una jubilació, com la cançó que teníem dels Oques Grasses. I ara ens posem una miqueta més reflexius, però sense perdre ni un mil·límetre de l'elegància pop que ens acompanya aquesta nit. Mira que bé que sonen els Mishima. La cançó es titula Un tros de fang, des del quilòmetre zero d'estiu.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Hem passat ja l'equador del quilòmetre 02, se'n passen de 2:15 de la nit. I ho hem fet recuperant les revolucions de l'emissora. Si ens esteu escoltant des del cotxe, recorrent la Nacional 2 o tornant d'un sopar a la fresca, obriu bé les finestres, deixeu que entri la brisa marina i connecteu amb l'energia directa d'aquesta cançó de Pare Llop. Una crida a l'optimisme titulada Ei, tu! I la següent proposta ens arriba amb una veu molt acollidora, madura i plena de matisos d'autenticitat. És la Bet, que ens ofereix una composició, doncs, orgànica, d'aquelles que creixen a poc i ens transporten a la natura més pura del nostre entorn. Ja ho veureu, és una delícia sonora per les oïdes. Que tremolin els arbres. La veu de Beth.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu. Radio Marina.
1: El viatge radiofònic d'avui ens acosta ara al pop-rock d'autor més elegant de la factoria de Sant Feliu de Llobregat. Rei Dibaum, Aurora. Aurora.

I arriba el moment, al quilòmetre zero, de retre homenatge a la història viva de la nostra música, amb un d'aquells grups que han posat la banda sonora a les vides de diverses generacions des de les comarques gironines. Amb la veu inconfusible i incombustible, també, de Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, ens preparem per entonar un himne atemporal. Desborda llum i optimisme, Sopa de Cabra. Farem sortir el sol, i tant que sí.

l'emblemàtica formació Sopa de Cabra, que està de celebració, ja ho saps, no?, aquest 2026, amb la seva gira oficial commemorativa del 40è aniversari. I atenció, perquè els tindrem a propet l'1 d'agost, estaran al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Que surti el sol. De moment el sol ha marxat, però ja farem que surti ja. El quilòmetre zero d'estiu. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina. I ara el que és un, diguéssim, un refugi perfecte per a les nits de juliol. La cançó d'autor amb Cesc Freixas. Que no abrigui aquest món.

I ja anem empenyent la recta final del quilòmetre zero. S'acosta al final d'aquesta hora de ràdio, però abans volem demanar uns desitjos en bona companyia. Després del seu celebrat retorn, Nacho Terrés i la mítica banda Manresana Gossos ens continuen regalant tota la seva màgia musical. Una proposta lluminosa, delicada, per la nit d'avui, que encaixa perfectament amb aquesta hora de ràdio. Pluja d'estrelles. Gossos.

El Maresme té un color i un ritme especials i en bona part és gràcies al pop electrònic autèntic del Siderland. Directament des de Mataró. Ens porten una proposta doncs, moderna, vibrant i plena d'estil que combina per moure's, per gaudir de la nit, sense complexos. Quasi això era una pista de ball, ja, eh? El quilòmetre zero d'estiu, que esclati tot. Siderland. I ara sí que sí, ens queden 4 minuts per les 10 i, per tant, fins aquí el nostre quilòmetre zero d'estiu d'avui. D'aquest dilluns 6 de juliol de 2026. Ha estat un autèntic plaer poder compartir aquesta hora de ràdio i de música de proximitat i de bon rotllo amb tots vosaltres. El meu nom és Marta Fuera Pons. Ens acomiadem desitjant-vos un feliç, una feliç nit d'estiu amb els grans poetes de la festa. Charango, una nit a l'aigua. Bona nit, fins demà les

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent.